0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Al jacuzzi de sa casa de Cullera han trobat mort un matrimoni irlandès. La Guàrdia Civil ho investiga ja. Què tal? Bona vesprada. Han sigut els dos fills menors d'edat els qui han trobat a la parella sense vida. Anem ja amb l'última hora d'això i de la tomatina de Bunyol, com no. 22.000 persones han participat enguany d'esta batalla de les tomaques internacional que ha tornat a ser un èxit. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. La Guàrdia Civil investiga les causes de la mort d'un matrimoni irlandès que ha aparegut sense vida al jacuzzi de la casa a la qual es trobaven llogats a Cullera. Van trobar-los els seus fills adolescents que no parlen espanyol i que han hagut de ser atesos pels psicòlegs municipals. Onda Cero La Ribera, Lucía Peris.
2: Els fets van tenir lloc ahir dimarts a la vesprada i fins al lloc es van mobilitzar els serveis d'emergència i agents de la Guàrdia Civil. La parella irlandesa de 45 i 50 anys ha sigut trobada sense vida en el jacuzzi de la casa pels dos fills menors d'edat i els primers indicis apunten a que no es tractaria d'un mort natural. En els cossos no es van trobar signes de violència, però no es descarta que la mort puga ser deguda a drogues per les ferides punxants que presentava la parella. L'equip d'homicidis de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de les investigacions per resoldre els fets i no es descarta que hagi pogut tractar-se d'una mort accidental. En quant als menors, els serveis socials de Cullera els van atendre